0: ser crema, com s'allà a escoltar vas que anima sempre que dona una arma que de segon.
1: Escoltar és per tant de més que va, algú.
0: El vici és la tanya que el cor pot de gent i gran anima a ocupar se la opereta.
1: Perfecte, vinga, arma de d'aquí s'ha de la xava, és un va. I si s'ha de que s'hi hem de parlar, ell, xati, el és un no serà molt objecte als clients, ara.
0: Perquè tinc una sola carn i una sola de dia. Gran, gran, que fa gran i no pisa la nit de preparar gent als clients, ara.
1: I ara vagis mai amb un pangui, eh? No saps si aquí era hap, tan no sap, eh? Mira mi lo que la hagi, que si ho fa, i la fa, i que penso, que la fa, i que ho fa, que ho posa al clients, ara.
0: No saps si aquí era, mira mi del cop, mira el que senti, i que la fa, i que ho posa, i que la fa, i que ho posa,
1: i la mi del cop, subida, que la hagi, jo vi sa i tanta, hem de escoltar bastant la llet, pues ara. O sa, hi ha l'agri, i que el motil ha, fan el pal barica, a part de l'adreço l'agri, que l'agri, o sa di barric, quan és on tu la seva mà, dos petits ha xut, que ho veu bastant la llet, pues ara. Com si li ha escoltat el bradi, està
2: Tindrà plaça, tindrà pàgina, a dir, tindrà el grup, a molt bon veïnarà com. Ai, ara, mitra, tal,

0: arreglat, Sala.
1: Vull que tingui el braç un dia sent, papa.
0: No, no, encara no hi ha caiguda.
1: Papa, a tu l'hi cal fer un aquí?
0: Mira, t'he posat arreglat, Sala. Sí, que s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s'ha volat, s